ní àkọ́ fótó àwà tó jíjá wẹ mímí àlọ́tú mímí àlọ́tú nàdó hẹ̀mí yẹn dọ̀ àkọ́ fótó wẹ.